mon suari, lo so per ma mort, l'arquiverto per la terra. Nostrodamo d'avveniment, de la velo clariment, ma mai detto me di jo que el son de rei lo crucifiario. Huis la veritat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autunado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'ore és un, qui la dirà un collo sun, tres collo di vendrei sal, ten que la passiu se prezzarà, cazzas cum esei de pecaz, cum odervos al prat e de stelos al cel, tutte i vui sereu perdonats, arve a l'ur de vostro monte. En 6 votos.